0: bam bam bam.
1: Flash FM. Son las 4. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.
1: 1 de l'emissora que mana.
3: Flash
1: FM.
2: La que manda.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash.
1: Flash FM.

0: buit.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
2: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Ven a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
4: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del QUOM Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.net i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
5: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
6: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i...

0: ISO Memorabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
1: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

0: Flash FM. Són les 8. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: buit.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen,

0: White. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
1: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
2: Ah, no? I com us ho heu fet?
1: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Sparta Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res.
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Sparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
4: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
5: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots d'acrobàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes. Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motant 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
6: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
7: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
6: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
8: Flash FM. Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
4: Ah, no? I com us ho heu fet?
3: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Sparta Guix. Mira, i escolta.
4: Ui, sí! No sento res.
5: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Sparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
6: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots d'acrobàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes. Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motant 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
7: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Flash FM. Són les 10. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Ritmo. Flash. Let's go.

0: un 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
5: Flash FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM.

0: 8.
1: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del QUOM Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.com i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Andorra 93.8.
7: Flash FM.

0: Flash FM. Són les 12. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: 8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Flash FM. Flash!

0: 93.8.
1: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
2: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anna Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes d'Engordany.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots d'acrobàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes. Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motan 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
7: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: 8.
1: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
2: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
1: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: 8.
1: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
2: Ah, no? I com us ho heu fet?
1: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res.
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
5: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

0: 8.
1: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup

0: una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
1: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio de...

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sona Flash FM.

0: Montbuit.
1: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
2: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
3: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
2: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
4: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
5: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots de croàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes. Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motan 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
6: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del Quom Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.ad i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
7: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

0: 8.
1: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz White. El festival es completa amb el més jazz, l'Andorra Jam Sessions, el jazz al carrer,

0: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
1: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
0: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
2: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

Flash FM. Administreu-la sense recepta. Flash!

0: 8.
1: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
2: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
1: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
3: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots d'acrobàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes. Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motant 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
4: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
5: Ah, no? I com us ho heu fet?
4: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
5: Ui, sí! No sento res.
6: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart a Guix. 356-556.
7: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
8: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: Flash FM. Són les 8. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: 8. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Ets autèntic, amb personalitat,
7: original,
6: inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
7: de dir el que dius.
6: Tens criteri i passes d'imitacions.
8: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
6: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
9: La que manda.

0: La Maravilla, Psycho, El Gonzi, yes sir.
1: You are in Flash FM.

0: Flash FM. Són les 10. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.